0: Bon dia. La mesa de les Corts ha decidit no portar a la Fiscalia les tres professores que van protestar durant el ple del Parlament Valencià del passat 21 de maig, al qual van assistir convidades per Compromís, però se'ls prohibeix l'accés a la càmera. Així ho ha acordat este dimarts la mesa de les Corts, on Vox té la presidència i el PP tres representants i Compromís tan sols uns. Sapiguen també que la Comunitat Valenciana registra des del passat 1 de maig 5 morts atribuïdes a les altes temperatures, totes durant la última setmana de maig i la primera de juny, mentre que en el mateix període de l'any anterior no es va comptabilitzar cap defunció per esta causa. Totes les morts atribuïdes a la calor han ocorregut a la província de València. Són 4 homes de més de 65 anys i una dona d'entre 45 i 64. Es contenta també que esta vesprada estarà ací a València el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduí, per a clausurar en el CaixaForum el Congrés Les Cures que Volem. I la participació en els exàmens del certificat dels nivells A2 i B1 de la Junta Qualificadora de Coneixements en València ha crescut en la primera convocatòria celebrada en els centres d'educació de persones adultes respecte a l'any passat. Cal recordar que dissabte 13 de juny es faran les proves de llenguatges específics de la Junta. I la Guàrdia Civil ha desarticulat 2 punts de venda de substàncies estupefaents en les localitats valencianes de la Pobla de Vallbona i Llíria. També ha detingut a 3 persones i ha investigat a una quarta relacionada en aquest fred. I un jutjat d'Orihuela ha imposat una pena de 5 anys d'expulsió d'Espanya a un home que va matar el gat de la seva parella en la via pública. Se li ha condemnat per violència vicària i maltracte animal.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Devuelta.es. Grupo Reacciona.
3: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandía.com. Onda Cero. Más de uno.

0: Más de uno.
1: Fins el 20 de juny, viu el Marquesa Concerts 2026. El cartell que estaves esperant. Bèrnia, Colectivo Palamera, O Funquillo, Kiko Veneno, Romantic Timoni, La Perra Blanco, el jardí més emblemàtic de Gandia. Dos concerts gratuïts i entrades des de 10 euros. Aprofita la tarifa reduïda per a joves i pensionistes. Entrades a la plataforma Piva Ticket i abonaments presencials a la Casa de Cultura. Marquesa Concerts. Sent la cultura de prop. Departament de Cultura. Ajuntament de Gandia.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, és important prendre una bona decisió. Recorda que pots estudiar prop de casa, amb qualitat i amb totes les oportunitats. Al campus de Gandia, de la Universitat Politècnica de València, la millor universitat tecnològica d'Espanya. Al campus de Gandia pots formar-te en àrees de gran projecció professional. Tria entre el grau en Ciències Ambientals, el grau en Empresa i Tecnologia Digital, el grau en Tecnologies Interactives, el grau en Comunicació Audiovisual o el grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, Soy Image. A més, el campus ofereix una important oferta de dobles graus i màsters, pensats per adaptar-se a les teues inquietuds i ajudar-te a construir el teu futur professional. Informa't, consulta tota l'oferta acadèmica a la web del campus de Gandia i estigues atent a les dates de preinscripció. Prepara't amb els millors, prop de casa, i dona el primer pas cap al teu futur. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
2: Se convoca la 13ª edición de los premios literarios Villa de Tous, en las modalidades de narrativa, poesía y ensayo, tanto en castellano como en valenciano, y valorándose la temática local y comarcal. La presentación de las obras se realizará por la web del Ayuntamiento de Tous hasta el 30 de junio. Más información y bases en el Ayuntamiento. 96 200.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Què tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:30, avui és dimarts 9 de juny i arrenquem, ja saben, la programació regional. Avui, excepcionalment, és dimarts, però obrirem les portes del Rebost perquè, ja saben, a partir del dijous comencem programació especial en aquest espai de 2:30 a 3 pel Mundial. Així que volíem aprofitar per a contar-los una cosa molt interessant, que és la mostra de cuina marinera de la Vila Joiosa. A més, parlarem de projectes interessants amb Caixa Popular i Núria Moreno i molt més en el programa que arrenquem ja fins les 3 de la vesprada, però ja sabem, primer que res, ens fiquem un poc al corrent de tota l'actualitat informativa. Amparo Piqueres, molt bona vesprada.
2: Què tal, Begoña? Bona vesprada. Sí, anem a fer un repàs d'aquesta actualitat d'avui dimarts. Els sindicats educatius acaben de rebre el document de la proposta d'acord amb la conselleria per a que seus afiliats puguen analitzar-ho i debatre-ho. També volen fer una consulta sobre si continuaran les mobilitzacions fins que s'aconsegueix que arribarà un acord que convoque la vaga indefinida que ja dura 5 setmanes. La conselleria i els sindicats s'han emplaçat, recordem, una nova mesa negociadora. Este dijous el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, espera que es continue dialogant per a desbloquejar la proposta.
3: Si tots tenim l'educació com la primera qüestió, té que ser fàcil arribar a un acord. Es poden fer millores, es poden matisar qüestions, evidentment. Ahir va ser una jornada maratonana de diàleg, d'enteniment, i jo que convide que totes les parts seguisquen en aquesta línia.
2: Comissions Obreres ha convocat una assemblea ja per a esta vesprada a les 4:30 i la coordinadora d'assemblees docents també ha expressat la seva preocupació per aquestes negociacions amb educació. El col·lectiu assegura que hi ha discrepàncies importants entre les xifres presentades per l'administració autonòmica i les dels sindicats sobre el cost de les mesures plantejades. Protestes educatives que avui s'han traslladat precisament a Castelló i Alacant. Este matí la plataforma en defensa de l'ensenyament públic de la Marina Baixa ha convocat una manifestació a Benidorm, mentre que unes protestes dels docents que continuen recaptant suports en Castelló. Primer van ser els treballadors de Renfe, també els metges, les AMPES i els procuradors, i avui, ahir a Castelló han segut els bombers del Consorci Provincial que han protagonitzat junt als docents esta protesta. Els dos col·lectius diuen que demanen a l'administració que no deixi morir els serveis públics, volen diàleg per assegurar que els diners públics reverteixen en la societat. I un apunt més en matèria educativa, la Mesa de les Corts ha decidit no portar a la Fiscalia a les 3 docents que van protestar durant el ple del passat 21 de maig, al qual van assistir convidades per compromís, encara que se'ls prohibeix accedir al Parlament. Parlarem també que la jutgessa que instruís la causa penal per la gestió de la Dana ha tornat a preguntar a l'expresident Carlos Mazón si aportarà de manera voluntària els missatges i telefonades que va intercanviar el dia de les inundacions una vegada que s'ha acceptat la seva personació en la causa. Mentrestant, el Comitè de Drets i Garanties del PP València també decideix avui si suspèn de militància Jorge Beibel, actual director general de Transparència, després de la seva imputació en el cas Assut. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, també ha defensat avui l'actuació de la Ciutat de les Arts i les Ciències, que depèn de l'administració autonòmica respecte a la cancel·lació de la segona jornada del Festival de les Arts dissabte passat a València. Aquestes notícies i altres esta vesprada en la brújula Comunitat Valenciana amb Ramon Pérez. Begoña.
1: Una de les frases més icòniques de Frida Kahlo cobra vida en una exposició que aplega per primera vegada a València i que mostra una faceta totalment diferent de l'artista mexicana Andrea Gut. Bona vesprada.
4: Bona vesprada, companya. Sí, Frida Kahlo by Woman Experiences aterra avui al Saló Noble de l'Ateneu Mercantil de València de la mà del Teatre Olímpia, combinant fotografies, cartes manuscrites, peces originals, recursos audiovisuals i sobretot teatre per a descobrir la dona que hi havia darrere de la icona. Després de passar per més de 20 ciutats i rebre més de 500.000 visitants, la mostra arriba amb l'objectiu d'oferir una mirada més humana i íntima de l'artista, segons ens ha contat allí mateix, a l'Ateneu Mercantil de València, Mairen Muñoz, directora artística i actriu del projecte.
5: Es una exposición completamente emotiva. Queríamos lograr quitar las capas superficiales de Frida Kahlo, ¿no? Todos conocemos quién es Frida Kahlo, todos sabemos esos dolores que tuvo con su pareja, esos desamoríos que tuvo, pero queríamos que fuera algo entender a la figura, entender a la mujer y entender a la persona, cómo empezó, cómo fue su vida con su familia, cuáles fueron las primeras veces que cogió esas pinturas y empezó a pintar y cuáles fueron sus

0: I no, avui no és divendres, però ja que, com saben, a partir de dijous ja emetem en aquest espai de 2:30 a 3 un especial pel Mundial, doncs hem decidit adelantar un poc el que és el rebost, que ja no tornarem a obrir les portes d'eixe rebost de la Comunitat Valenciana fins a setembre. Teníem que fer-ho avui, sí o sí, perquè el que els anem a contar no s'ho poden perdre. 26 mostra de cuina marinera de la Vila Joiosa, com no anàvem a fer un paronet en este programa per a poder obrir les portes d'este rebost del Mediterrani que té de producte, diria jo. Marta Llinares, bona vesprada.
1: Molt bona vesprada, Begoña, què tal?
0: Productes del nostre Mediterrani, cuinats pels nostres xefs, quina meravella.
1: Així és, aixòs són els dos ingredients fonamentals de la mostra de cuina marinera de la vila, el producte fresc, el que arriba cada vesprada a la llotja de la Vila Joiosa, i a més les mans dels xefs.
0: Exacte.
1: I dels cuiners i cuineres dels restaurants de la nostra ciutat, que posen en valor el producte i a més també posen en valor el patrimoni, el riquíssim patrimoni gastronòmic que té la vila en quant a receptes tradicionals, que algunes van actualitzant-se, altres en versions tradicional, però ahir veiem aquesta maestria dels xefs.
0: Doncs si et sembla, anem a parlar-ho, no?, amb Rosa York, la regidora, precisament, per a que ens conte tots els detalls. Rosa, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, com esteu?
0: Molt bé, amb ganes de descobrir alguns detalls del que és esta mostra que comença pues, ja, el 8 de juny, és a dir, ja ha començat fins al 14 de juny. Conta'ns un poc sobre esta nova edició.
2: Bueno, pues és una edició que sí que és veritat que és la número 26, però enguany és especial perquè per primera vegada està organitzada per la nova associació de restaurants de la vila, que es diu Vila Gourmet, i estem molt contents perquè, bueno, pues la faena, si estem rodejats de grans professionals com els que tenim en la restauració en la vida, pues segur que hi sigui tot de categoria.
1: Són restaurants que any a any no van superant-se, Rosa, i mostrant el que ofereixen cada dia a tots els comensals, a tots els clients, però també que veuen en la mostra un espai perfecte per a mostrar receptes novedoses i un poc distintes i més elaborades, podríem dir.
2: Així és, Marta, com dia Begoña abans, pues lo que fem al final és promocionar el nostre producte estrella, que és el producte de la cofradia de pesca de la vila, producte quilòmetre zero, que poden la gent pot trobar-lo tant al mercat com a la pròpia llotja, i després el saber fer de tots els professionals que estan darrere dels fogons dels restaurants, que combinen el producte, combinen la tradició i combinen també pues, les tècniques i les novetats de la cuina que fan que este tipus d'evento pues, siga molt atractiu pues, per a poder sentar-se i disfrutar d'un dinar o un sopar així en la vila.
0: Clar. De fet, els menús que ja tenim un poc entre mans per a decidir o anar provant-los tots, si volem, comptem dels entrants, dels principals i dels postres. Per exemple, ve com per així que tots els seus plats, per exemple, amb ixa tollina, gamba blanca, navaixes, cigales, el principal, el polp, el postre, xocolates, vilers, és a dir, tot un compendi, una experiència en si, no?, de gaudir de la gastronomia, dels productes locals i com estan cuinats per ixos xefs. No sé si tu has pegat una miradeta, Rosa, per tots els menús. Difícil d'elecció, no? Però tenim molta varietat, això sí.
2: Molt difícil i molts poques dies per tota l'oferta que hi ha. Però, bueno, ahir sempre quan arriba la mostra, pues t'entren ganes de anar a lo segur, que és el que més coneixes, però també és una bona oportunitat esquadrinyant una miqueta els menús que han preparat pues, d'intentar descobrir noves coses, noves propostes, i jo crec que està tot molt equilibrat entre, com dia, el producte, la tradició gastronòmica vilera i les mans dels nostres xefs.
1: Rosa, parlem evidentment com dia Begoña, no?, de tots aquests productes de la llotja, no?, la varietat evidentment de peix és total, no?, com tota aquesta varietat que cada dia arriba de la mar, però hem de destacar aquesta gamba blanca de la vila que torna a ser quasi protagonista també en tots els menús.
2: Així és, la gamba blanca és un producte que pues, s'agarra molt així i té una qualitat increïble. I és, a més, un producte molt versàtil que pues, des de fer-la quasi crua fins en arròs tens moltíssimes possibilitats d'afegir-la a qualsevol recepta i continua sent i jo crec que seguirà sent-ho com el producte estrella de la mostra.
0: M'encanta perquè estic veient les propostes, clar, a mi ja a aquestes hores a més em fa la boca aigua, perquè per exemple tenim també els productes però tractats com deien per aixòs cuiners, per exemple la proposta de Kiyomu Izakaya, que ja hem parlat en ells en alguna ocasió, Marta, pues més enfocada a eixe estil més japonès, no? En una adaptació del producte que tenim ací, o altres propostes pues, més, pot ser més clàssiques o més tradicionals com puga tindre el Hogar del Pescador o Casa Marta, no? Quants són en total i sobretot pues, quines varietats podem tindre, no? En les mans de cada xef?
2: Aixina és, al final tenim pues 11 propostes que jo crec que és un abanico que mostra molt bé el que és la cuina ara mateix a les propostes de restauració en la Vila Joiosa i van des de, pues, recorda aixina de memòria, des del restaurant Cabanón en la platja,
0: sí,
2: en proper de les casetes de colors d'ahí de la platja centre, de la platja centro, Can Marta, de Roca, dins del casc històric, Made, Hogar del Pescador, el restaurant del Club Nàutic en la zona del port, el Pòsit, el Kiyomu, este japonès que ja és molt conegut en el voltant del mercat, el Som de Mar en la zona de l'Arsenal, la Taverna Marinera 314 en l'Avinguda del Port i el Trèvol que està en la zona de la platja del Torres.
0: Vaja, que és una gran oferta la que tenim i en diferents llocs de la ciutat.
1: Això és, a més, anava a destacar això, que a més de l'oferta gastronòmica, que ja és significativa, quan puguen fullejar els menús, els nostres oients ho comprovaran, i si els poden tastar ja molt més, evidentment, ho comprovaran millor, però hem de dir que també els llocs on estan aquests restaurants, jo crec que tots ells tenen encants, són enclaus privilegiats de la vila, tant la part els restaurants que estan en la zona del Port Pesquer, com els de la platja Centre, no? Inclús el de Roca, que està dins d'una muralla renaixentista, i a més el Trèvol, també una platja paradisíaca. Rosa, jo crec que estaràs d'acord amb mi que també els llocs són privilegiats, no?
2: Sí, la veritat és que si desplegues el mapa tenim cada uno en un puesto ideal i també pues, molt bonico també de descobrir, no?
0: Així és, doncs Rosa Llorca, segona tinent d'alcaldia i regidora de Turisme, Patrimoni Històric, Comerç, Comunicació de la Vila Joiosa. Moltes gràcies per atendre'ns de nou. Anem a recordar del 8 al 14 de juny, 26 mostra de cuina marinera a la Vila Joiosa. Tenen tota la informació a les xarxes i a la web per a poder reservar i planificar aquesta escapada gastronòmica que no es poden perdre.
2: Pues moltes gràcies i vos esperem a la vila.
0: Ahí es vegem, Rosa, gràcies.
1: Gràcies, Rosa.
2: Adéu.
0: Ai, quina fam m'ha entrat, Marta, però bé, promptet estem per allí, que l'estiu em ve molt fort a la Vila Joiosa. Així que no ens anem a perdre la mostra i tampoc les festes que en juliol ja estem per ahir de nou. El que farem serà fer un paronet al Mundial. Demanarem permís a Madrid per a que ens deixen parlar a tota la comunitat de les festes de la vila. Així que prompte tornem a xerrar, companya.
1: Pues estarem esperant vos, perquè per a les festes ja sí que vos volem així.
0: Ahí estarem. Gràcies.
1: Gràcies, adéu.
0: Adéu. Perquè sí, tanquem les portes del rebost, com dèiem, per ara, perquè al setembre o quan només puguem i la programació ens ho permetisca, les tornarem a obrir, que tenim molt que contar-nos també del producte que tenim a la comunitat valenciana. I avui al programa ja no tenim temps a més, ho deixem així, tornem demà a les 2:30. Continuen ara pues, amb Onda Cero, en Porfini, Jaime Cantizano, que tinguem una vesprada. Adéu.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: Són les 3 de la tarda, les 2 en Canàries.
5: Noticias en Onda Cero.
4: Buenas tardes, 3:03. Resumimos el día. El Papa en Barcelona ha iniciado ya en la catedral su segunda etapa de la visita a nuestro país. Primer acto y primer gesto en su homilía, que ha pronunciado en castellano y en catalán, y ha centrado en la unidad. Llamamiento a los catalanes a construir armonía más allá, les ha dicho, de toda polarización.
6: Que esta ciudad y esta región son un lloc ampli y obert a la fraternidad cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió. Más allá de toda polarización.
4: Armonía y comunión más allá de toda polarización. Martes de Consejo de Ministros, después de la ovación de ayer en el Congreso al Papa, la portavoz del Gobierno, Elma Sainz, dice que ve en el pontífice un aliado y en sus palabras un aval a la política migratoria de Sánchez. Cada cual se queda con el mensaje que mejor le viene. De la libreta de Leire Díez y la supuesta reunión con Sánchez, insiste la portavoz en el mensaje de tolerancia cero ante la corrupción.
7: Desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez. Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado.
4: De las novedades judiciales del día, la UCO ha entrado en la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, dependiente del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Félix Bolaños, para requerir información sobre un viceministro de Hugo Chávez, un registro autorizado por el juez Pedraz, junto a una batería de diligencias para avanzar en las derivadas del caso tras la documentación intervenida a la fontanera, a Leire Díez. Alfonso Fernández Mañueco va camino ya de la que será su tercera investidura como presidente de Castilla y León después del acuerdo de gobierno con Vox. En su intervención esta mañana ha defendido que la prioridad nacional es fácil de entender.
8: Si prescindimos de las demagogias interesadas, vemos que se trata de algo fácil de entender. Quienes reciban nuestras prestaciones deben acreditar una vinculación legal, efectiva y estable con Castilla y León.
4: Hoy además ha quedado visto para sentencia el juicio a David Sánchez por su contratación en la Diputación de Badajoz. Ha renunciado el hermano del presidente a hacer uso de su derecho a la última palabra, que sí ha utilizado el que fuera líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo. Ha reiterado su inocencia. Y la OCU denuncia falta de personal en las residencias de mayores por la noche, sobre todo, y los fines de semana para cuestiones básicas como comer o asearse. De media cuestan 2.000 euros al mes, aunque en el caso de las públicas ese precio se reduce a la mitad. 3:03, 2:03 en Canarias. Volvemos a las 4 con más noticias, ahora por fin, y Jaime Cantizano.
5: Síguenos por internet en OndaCero.es.
9: Son ya las 2:03 en las Islas Canarias. Ha empezado ya la tertulia antes de tiempo de los dispares. Se acabó la siesta.
5: Aquí comienza Por fin en Onda Cero. Dirige este artefacto Jaime Cantizano.

0: Brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: El PP obri expedient a Jorge Bellver, que és l'actual director general de Transparència de la Generalitat. Ho fa després que l'Audiència de València hagi confirmat en les últimes hores la seva imputació al cas Assut de corrupció política. El PSP de PSOE demana ara que siga cessat també del govern valencià. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Actualitzarem, com és costum ja, tot sobre la vaga educativa. El ministre de l'Interior, per cert, acaba de referir-se al brutal espentó contra el terra que un policia va propinar a una manifestant. I els esports molt pendents de l'Almeria-Castelló, duel decisiu per als orelluts. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. En un impàs, podríem dir, ens trobem ara mateix pel que fa a la vaga educativa indefinida, un impàs entre el preacord d'ahir entre sindicats i Conselleria d'Educació i la jornada de dijous, que és per a quan s'espera la següent mesa de negociació amb el sí o amb el no del professorat a eixos punts. D'entrada, les entitats sindicals han rebut avui l'últim document amb les propostes de la Generalitat per a que els seus afiliats, els seus simpatitzants, puguen analitzar i debatre'l. També volen fer una consulta sobre com continuaran les mobilitzacions fins que s'aconseguisca arribar a un acord que desconvoque la vaga indefinida, que recordem dura ja 5 setmanes. Amparo Piqueres.
2: La Conselleria i els sindicats s'han emplaçat a una nova mesa negociadora este dijous. El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, espera que es continuï dialogant per a desbloquejar la protesta.
3: Si tots tenim l'educació com la primera qüestió, té que ser fàcil arribar a un acord. Es poden fer millores, es poden matisar qüestions. Evidentment, ahir va ser una jornada maratonana de diàleg, d'enteniment, i jo que convide que totes les parts seguisquen en aquesta línia.
2: La majoria sindical d'este PB, Comissions Obreres i UGT mantindran la consulta oberta durant 24 hores perquè es pronuncien sobre el seu contingut i sobre la vaga.
1: El professorat, mentrestant, es manté al carrer 8 de maig, per exemple, a Benidorm, per a fer-se vore davant el veïnat internacional en una manifestació amb algun incident organitzatiu. Onda Cero, la Marina Baixa, Esperanza Gallego.
4: La manifestació partia del parc de Folletes amb l'objectiu de passar per alguns dels carrers més cèntrics de Benidorm. Però com es comenta el docent Eduardo Alcoriza Domínguez de l'IES Bernat de Sarrià, això no ha succeït i ha tingut que transcorrer també per alguns carrers secundaris de la ciutat de Benidorm.
5: Entonces ha habido determinados tramos en que ha sido un poco una pena porque no, la policía no ha accedido a que pudiésemos recorrer, digamos, el centro del pueblo para poder acercar las reivindicaciones a las familias de aquí de la ciudad, que es nuestro objetivo principal.
6: Queremos visibilidad, en Benidorm somos una capital turística.
4: La manifestació a Benidorm, per ser una destinació turística nacional i internacional, buscava traspassar fronteres i que s'escoltaren més enllà de l'àmbit local o autonòmic.
1: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, acaba de referir-se a eixe espentó contra el terra que un agent de la Policia Nacional va propinar fa només uns dies a una manifestant davant la Conselleria d'Educació. És la primera vegada que es pronuncia públicament. El ministre parla d'un fet reprobable, però puntual.
7: Un colectivo formado por decenas de miles de personas en el que también pueden aparecer comportamientos puntuales que no se corresponden con lo que se espera de ellos. Comportamientos puntuales, vuelvo a decir, puntuales, que cuentan con nuestro rechazo y para los que existen mecanismos oportunos para poder actuar.
1: L'altra notícia del dia, que és a més d'esta vesprada, l'avançadament titular passa pel PP. El Partit Popular ha obert expedient a Jorge Bellver, que és l'actual director general de Transparència de la Generalitat, després de confirmar-se la seva imputació al cas Assut de corrupció política. S'hauria beneficiat Bellver de mossegades a canvi d'adjudicacions d'obra pública quan era regidor d'Urbanisme amb Rita Barberà a l'Ajuntament de València. El president de la Generalitat i líder del PP a la comunitat, Juanfran Pérez Llorca, veu esta obertura d'expedient com una conseqüència lògica.
3: Pero lo lógico es que se suspenda de militancia en el Partido Popular, siempre respetando la presunción de inocencia, hasta que se confirmen si esos hechos pues son así o no lo son.
1: El Partit Socialista veu bé la suspensió de militància de Jorge Bellver, però ho considera insuficient. El seu síndic, José Muñoz, demana a Pérez Llorca que el cesse també com a director general de Transparència de la Generalitat.
8: Lo que es malo para el Partido Popular y por eso se le suspende de militancia sí que es bueno para los valencianos y por eso se mantiene en el Consell. No tiene ningún tipo de lógica política, ¿no? Por tanto, entendemos que lo siguiente que hará Pérez Llorca será cesarlo como director general.
1: La jutgessa de la Dana ha tornat a preguntar l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, si aportarà voluntàriament els missatges i les telefonades que va intercanviar el dia de la barrancada una vegada que s'ha acceptat la personació de Mazón a la causa judicial. Demà dimecres declararà al jutjat la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, també consellera de Serveis Socials. Les associacions de víctimes han anunciat ja una concentració coincident amb l'entrada de Camarero al jutjat. Per cert, que el govern central ha anunciat avui que concedirà la Creu d'Or de l'Ordre Civil de la Solidaritat Social als serveis socials municipals de les localitats ubicades a la zona zero de la catàstrofe.
9: Fer vida al carrer, les terrasses, baixar al parc, preferir l'horari d'estiu, són coses molt nostres. I algo molt nostre és cuidar-les. Per això, al reciclar llaunes, brics i envasos de plàstic en el groc, també cuides del nostre entorn i de la nostra gent. Perquè reciclar és molt nostre. Ecoembes i Generalitat Valenciana.
10: En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. No es una broma. Descubre cómo en despediratodos.com.
1: Són les 7:26. La Conselleria de Sanitat ha presentat avui el nou sistema públic d'entrega a domicili dels sensors i del material de monitorització de glucosa per als pacients amb diabetis, que són uns 27.000 en esta situació, que ara podran, per tant, ser tractats a casa sense acudir al centre de salut. Es tracta d'un servei propi no externalitzat i dotat amb 38 milions d'euros. El conseller Marciano Gómez explica que este dispositiu vindrà acompanyat de més millores.
11: Pero además, esta de ingeniería, vamos a hacer formación en educación diabetológica a los pacientes. Pero además, también está constante y permanentemente conectado con los sistemas informáticos de los equipos, tanto de atención primaria como de endocrinología del Sistema Valenciano de Salud, para que en cualquier momento el médico de equipo de atención primaria o el endocrinólogo pueda saber cuál ha sido la trazabilidad de la glucemia en el paciente.
1: I ja contarem a la brújula d'ahir i les boies antimeduses dissenyades per un equip d'investigadors de la Universitat d'Alacant. Ho contarem ràpidament, de manera curta i amb poc de temps, i per això, per explicar-ho com cal, tenim avui al telèfon César Bordeore, és professor del Departament d'Ecologia de la Universitat d'Alacant i, a més, codirector de la Càtedra del Mar de la Universitat d'Alacant i la Politècnica de València. César, bona vesprada.
12: Hola, bona vesprada.
1: Nosaltres, César, ho simplifiquem com a boies antimeduses, però de què es tracta realment?
12: Realment és un dispositiu, que és un generador de camps electromagnètics, per a aconseguir un canvi en el comportament de les meduses quan s'apropen a aquest camp electromagnètic que nosaltres generem, i està dissenyat a postes per a modular la natació de les meduses.
1: Visualment, César, com és? És a dir, s'assembla, per exemple, a les boies grogues que limiten la zona de bany?
12: Sí, de fet. Hi ha alguns mitjans de comunicació que ens han demanat una foto de la boia. Clar, la boia, l'exterior, pot ser qualsevol tipus de boia comercial. Nosaltres el que tenim és una electrònica BIM. Aquesta electrònica són unes bobines. Unes bobines és com si fora alambre de cobre, fil d'alambre de cobre, que està al igual des d'un cilindre, i segons el número d'espires que té, de voltes que té, el grossor, podem aconseguir aquesta alteració de comportament, que és el que busquem.
1: M'agradaria que enfatitzarem, sobretot, César, en que no els causa cap tipus de mal a les meduses, no? No experimenten dolor ni res, no?
12: No, simplement... No, l'equivalent seria... Imagina que estàs... De fet, sí que s'utilitza per a que no vagin, no sé, gavines a algun lloc, no?, i se fa un soroll, o fins i tot alguns ultrasons en alguns insectes. En aquest cas no és un ultrasó, sinó és un camp electromagnètic, que aquests animals són capaços de detectar-los. No és agrada per lo que fora, i o bé paren de pulsar o bé anaren més a pressa, i si aconseguim que paren de pulsar, el que passa que les meduses o se'n van cap al fons o se'n van cap a la superfície, segons la flotabilitat que tinguin en aquest moment. Aleshores les eliminem de la columna d'aigua, no? Ja no estan entremig, que bé ens poden picar o bé poden ser absorbides per una planta industrial que necessita aigua de la mar per a refrigerar, com pot ser una central tèrmica, una desaladora o una central nuclear.
1: I un altre dels avantatges que assenyaleu és que es tracta d'un dispositiu, aquestes boies, barates, podríem dir, no?, i de fàcil manteniment.
12: Home, el preu de mercat no en tenim, perquè no es fa, es falta aquesta fase industrial, però quan tinguem la fase industrial en uns mesos ja sabrem el preu per unitat o segons l'instal·lació com siga, etcètera.
1: I ja per acabar, César, esta línia d'investigació acaba així o continua? És a dir, doneu per acabat el disseny d'estes boies o penseu ara, no sé, en possibles millores futures?
12: Continua. De fet, continua per una banda, és una qüestió estrictament biològica, és per què una medusa és capaç de detectar aquest canvi electromagnètic i com afecta la seva natació, per què, aquesta part biològica no s'ha estudiat mai. I després una part de ciència aplicada, a què infraestructures i a què usos humans se podria utilitzar baix de mar, no?
1: Doncs és un dispositiu nou, innovador, que du la signatura de la Universitat d'Alacant i també la de la Politècnica de València. Hem parlat amb César Bordeoere, és professor del Departament d'Ecologia de la d'Alacant i codirector de la Càtedra del Mar amb la Politècnica. Gràcies, César, per estos minuts.
12: Gràcies a vosaltres. Bé. Només comentar que l'altre codirector de la Politècnica de València és Jaime Lloret, que és especialista en tecnologies i en telecomunicacions.
1: Ahí queda també ixe nom. Gràcies, César.
12: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: Un jutjat d'Oriola ha imposat una pena de 5 anys d'expulsió del territori nacional a l'home que va matar fa poc a patades el gat de la seva parella al mig del carrer. Ja va ser condemnat per violència vicària i per maltractament animal. Onda Cero al Baix Segura, Esther Sánchez.
13: Según ha informado la Policía Nacional, este hombre ha sido detenido tras conocerse la sentencia este lunes, de modo que se procederá a su traslado a Colombia, su país de origen, en las próximas horas. Los hechos ocurrían el pasado mes de abril, cuando el varón de 29 años pateó hasta causarle la muerte al gato de su pareja en la calle Jacarilla de Torrevieja. La mujer interpuso una denuncia por violencia vicaria, es decir, la que es ejercida contra los seres queridos de la víctima para causarle el máximo daño, en este caso, un animal de compañía.
1: I l'incendi d'un camió frigorífic ha obligat a tallar este migdia l'AP7 al seu pas per Sagunt en direcció Castelló durant unes 2 hores. Les flames han acabat pràcticament amb tot el vehicle i no hi ha hagut, això sí, cap dany personal. L'autovia ha sigut reoberta 2 hores després i es pot circular per ella amb normalitat ja. Esports en clau valenciana amb Sergi López. Hola, Sergi, bona vesprada.
14: Què tal? Bona vesprada, Ramon.
1: Molt pendents avui del Castelló, sí, que avui no ascendirà, veurem si ho farà, però de moment avui té un partidàs contra l'Almeria.
14: Sí, bé, te ho ha xivat ahí Eduardo Esteves. Sí, correcte, a la informació. Sí, estem molt pendents del Castelló. L'equip de Pablo Hernández que juga avui a les 9 davant l'Almeria. Anem a veure si poden fer bo aquest empat amb el gol de Vigarni, però han de guanyar l'Almeria. És un partit complicat i si guanyen accedirien evidentment a la final d'aquest playoff d'ascens per estar a la màxima categoria. L'última hora de Castellón la conta com sempre Víctor Frank, què tal? Bona vesprada.
15: Sergi, què tal? Bona vesprada. I és que després de l'empat 1 del passat dissabte en l'estadi municipal de Castalia no li val altre resultat que no siga la victòria a l'equip de Pablo Hernández per tal de poder estar en la final per a l'ascens a la primera divisió. No s'esperen canvis en un conjunt en l'Albinegre que estarà recolzat per vora 500 aficionats que han viatjat des de la capital de la Plana per estar junt amb l'equip aquesta nit en Almeria.
14: Gràcies, Víctor. Farem força, evidentment, per a que els orelluts estiguin la pròxima temporada a la màxima categoria i Borixe duel, Castelló-Vila-Real...
1: És que seria brutal,
14: Des de la temporada 80... Pam, pam, orellut, sí. Des de la temporada 80-81 no estava el Castelló a la màxima categoria. Fa molts anys que no està el Castelló a la primera divisió i seria un duel molt xulo, a la província
1: brutal
14: de Castelló. Pendents també estem del bàsquet. Això serà demà, però avui han parlat Sergio de la Rea i Pedro Martínez, el millor jugador de la temporada, que és Sergio de la Rea. Parla així del partit que demà juga València Bàsquet a les 8 davant el Joventut de Badalona. Són les semifinals del playoff. El millor de 5 demà s'obre aquesta eliminatòria de semifinals. Sergio de la Rea.
16: Bueno, sí que es verdad que podemos ser previsibles en cierta manera, pero eso también es una arma porque creo que de esta forma también podemos potenciar nuestras habilidades lo máximo posible y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, potenciando nuestras ventajas e intentando minimizar todos los errores que hemos ido teniendo a lo largo de la temporada para llegar a la mejor forma posible a este final de tramo.
14: I anem a veure com arriba València Bàsquet. El que sí que puc assegurar és que l'ambient va ser de dia gran. No sé si acabarà omplint-se el Roig Arena, però sí que t'he pogut dir que l'ambient va ser de dia important per a València Bàsquet. Anem a veure si aconsegueixen omplir ixe Roig Arena. Són 15.600 espectadors, ja s'ha aconseguit en diverses ocasions i evidentment és un dia per a intentar buscar un nou ple. Divendres és el segon partit, després la sèrie ja viatja a Badalona. L'última hora en la capital il·licitana, en Elx, ens la costa el nostre company Felipe Canals. Què tal? Bona vesprada.
17: Buenas tardes. El futbolista del Elche, Buba Sangaré, ha sido citado por la selección española sub-19 para la prelista del europeo. Aspira el lateral derecho, recién firmado en propiedad hasta 2031 con el club franjiverde, a estar en la lista definitiva para el campeonato. Si lo está, todo apunta a que iniciará la pretemporada a las órdenes del entrenador, que escoja a Cristian Bragarnik para el banquillo del Elche un poquito más tarde.
14: Gracias, Felipe. El último hora a la capital, a la cantina, en la costa. David Esteve, ¿qué tal? Buena vesprada.
18: Buena desprada, cambios a la vista en el cuerpo técnico de Beto Compain. El técnico blanquiazul tendrá que recomponer su cuerpo técnico después de que Pablo Fernández, el preparador físico, no vaya a continuar en la entidad alicantina. Tampoco lo hizo David Vilanova, que anunció, el que era su segundo entrenador, su marcha hace unos días. Así que va a ser Alberto Segarra el segundo entrenador y se busca preparador de porteros y también preparador físico.
14: Gràcies, David. Canvis, per tant, a l'entitat herculiana. Anem a veure com afronten la pròxima temporada amb l'objectiu, novament, de l'ascens. Anem a veure si ho aconsegueixen.
1: Doncs pendents avui del Castelló i demà ja ho estarem del València.
14: Setmana de bàsquet, també de play-offs, evidentment, d'ascens a la màxima categoria. Setmana d'esport, en directe.
1: Sí, gràcies, Sergi. Adéu.
14: Adéu.
1: I poques novetats, un dia més pel que fa a la informació de l'horatge. Ací, a casa nostra, els núvols de primera hora del matí han acabat a poc deixant pas a un cel menys núvolos al territori. Descens, a més de les temperatures màximes, encara que hem arribat a superar els 30 graus en les hores centrals de 8 i maig a les comarques del sud, a punts com ara Altea, Villena o Oriola. Pel que respecta a les mínimes, no han patit grans canvis, encara que les primeres nits tropicals semblen haver-se consolidat ja esta època de l'any al litoral de la comunitat. Així està la Comunitat Valenciana a 9 de juny de 2026. Continua la ràdio en directe, continua la brújula, així a Onda Cero. Molt bona vesprada.
19: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
20: ¿Sabes qué es Agenda 365? En agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
21: Tú eliges.
20: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
21: Todo
20: a solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
21: Y no te pierdas nada.
22: Comienza la nueva temporada en EBM Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. EBM Muebles, tu casa, tu estilo.